Morrida, que deu meu dia. Morrida, tá vida, tá vida, que deu meu dia. Tá vida. Provod Cartul, provod Chenebury.